0: Infórmate en tu agente Mini Benigar o en mini.es.
1: Proinveni, empresa especializada en la venta, alquiler y reparación de herramientas y maquinaria para el profesional vinculado al sector de la construcción. Trabajamos con las mejores marcas del mercado a nivel mundial. Visite nuestra nueva web en proinveni.com o nuestras instalaciones en el polígono de Almoines. Informamos a nuestros clientes que nuestro horario durante todo el año es de 7:30 a 16 horas de manera ininterrumpida. Proinveni, patrocinador oficial del Unich Belbasket Gandía.
2: Un descuento así te dejará en estado de stock. Sí, sí, de stock. Porque tenemos descuentos únicos en nuestro stock de Volvo. Ven a descubrirlos y estrena un Volvo a un precio increíble. Pero no tardes mucho, porque tenemos unidades limitadas. Visítanos en nuestros concesionarios de Valencia, Gandía y Castellón.
3: Gandía respira fútbol. Gandía sueña en grande. Te necesitamos. Porque el Club de Fútbol Gandía eres tú. Hazte socio en nuestra tienda online o en las oficinas situadas en el Guillermo Lagüe y en el Scamps de Fútbol de Royce de Corella. Vuelve la ilusión.
4: En un mundo que avanza cada día, necesitas un coche que vaya contigo. Tecnología, diseño, eficiencia, todo eso es Hyundai. En Autoalmenar te ayudamos a elegir mucho más que un coche. Elegís confianza, experiencia y un equipo que está a tu lado desde el primer kilómetro. Te esperamos en nuestras instalaciones en Gandía y Denia. Autoalmenar, conduce hacia el futuro. Conduce Hyundai.
5: Tu COPE más cercana está en el 90.6 FM.
6: La importancia de quien te lo cuenta.
7: Te lo cuenta Servidora, te lo cuenta Carmen Berzosa y lo que nos toca contarte ahora es toda la actualidad de la Semana Santa. Chimolas o noticias, cofrades, molt bon dia, benvingut.
8: Hola Carmen, bon dia a tots.
7: Bueno, contamos este cap de setmana pleníssim d'activitat.
8: Sí, perquè ja van comentar que este cap de setmana, bueno, este pont completet, está el Congrés de les Hermandades del Pas de l'Hort, que es diu el Congreso Nacional de Hermandades y Cofradías de la Oración del Huerto. Ben pompós.
7: Congrés de Getsemaní.
8: Això, el que tu has dit.
7: Getsemaní. Ja ho he dit jo.
8: Bueno, n'hi ha activitats, lògicament, per a els congressistes, però també n'hi ha activitats obertes al públic i recomanem que es visiten. I una que s'inaugura avui, entre la qual avui no recomanem que vagin perquè serà ple de tota la gent oficial i tot això, però a partir de demà segur, és en la sala d'arcs de l'Ajuntament l'exposició sobre els últims 25 anys del Pas de l'Hort. Uh-huh. És una exposició, sé que li han posat molt de carinyo, molta cura. Hi ha coses molt curioses, i ja dic, recomanem en molta estima que la gent vagi a veure-la. Si no avui perquè és el moment oficial, és l'apertura i tot el jaleo este, però en estos quatre dies que tenim aixina més festius, més d'esplai, sí que val la pena que es vega, que es visite i que la gent passi a veure-la.
7: Em consta que n'hi ha algunes coses que van a sorprendre-los.
8: Jo estic segur. Inclús per la gent de la mateixa germandat que no està tan involucrada, tu saps que en la Setmana Santa estan els cofrades de desfilar, de donar caramelos i punto, que no s'acosten més per la germandat en tot l'any, i és que estan més implicats. Uh-huh. ¿Vale?
7: Per a estos primers,
8: diguem-ho així, n'hi ha coses que segur que de la seva germandat no tenien ni idea. Uh-huh. Però és que per la gent de les altres germandats tampoc. De lo qual val la pena acostar-se i conèixer una miqueta més d'una altra germandat de Gandia com és el Pas de l'Hort. Uh-huh. Sí que n'hi ha una cosa interessant també per al dia següent, per al 9 d'octubre, per a la festa, i és per la poqueta nit, a les 8 de la nit, en el claustre de les Escoles Pies n'hi ha un concert de música gospel del Coro Megoj. També és algo curiós, és obert al públic, estarà uh-huh. obert el aforo que dona el claustre, que tampoc és que siga molt hasta allà, però bueno, però és un tipus de música xula,

0: del Pas de l'Hort, però també el del Sant Sopar.
1: Sí.
0: Per què? Una, perquè és justament el moment previ al Pas de l'Hort, perquè volen potenciar o recolzar el seu 50 aniversari de la Germandat del Sant Sopar també, i que la gent de fora vega algo que a nosaltres és algo natural perquè ho tenim tots els anys, però per la gent de fora no, i és que és una anda vivent.
1: Mm-hmm.
0: Per la qual val la pena acostar-se, no serà una progressió molt extensa en el temps, molt llarga, ni a participació de dos persones per cada germandat de les que acudixen i dos persones de cada germandat de Gandia, entre la qual tampoc és que siga una progressió molt llarga, que pugui durar dues hores, una cosa així, és a dir, però sí que va ser xulo el poder veure-ho. Una altra cosa oberta dins del programa, el dia 11, bueno, i més que pel del congrés, ho han clavat en el congrés, però bueno, és el 31 certamen de bandes de música cofrade, que habitualment es feia el 9 o el 12, conforme quea ho organitza la Junta Major, però enguany, pues, donat que estava este congrés, pues, ho han col·locat dins de la programació del congrés. Participen quatre bandes: la banda de cornetes i tambors El Canyamelar de València, la banda de cornetes i tambors Mare Déu Blanqueta del Grau de Gandia, la banda de cornetes i tambors de La Sentència en Albacete i l'agrupació musical Sant Sepulcre Raval de Gandia. La 2 i la 4 estem acostumats a sentir-les.
1: Exacte.
0: Perquè són d'ací. Però les altres dos, pues igual mos interpreten sons i tocs diferents a lo que estem habituats, i sempre és bo el sentir coses de fora també.
1: Mm-hmm.
0: A les 11, mentira, diumenge 11, a les 5 i mitja de la vesprada, en els jardins de la Casa de la Marquesa.
1: Molt bé.
0: Vale?
1: Mm-hmm.
0: I per últim, ja passem al, bueno, el dia 12, tots els dies o pràcticament tots n'hi ha eucaristia, sobretot les més solemnes seran el 11 i el 12, una en el Beato, si no recorde malament, perquè trobo que quan la seu està com està, així una miqueta d'obres, i trobo que ho passaran al Beato, i el dia 12 la faran a primera hora en la missa de 10 en el Sant Nicolau, en el Grau, i a partir d'ahí se n'aniran al bancal, a l'Hort d'Oliveres, que tenen allà per Benicolet. Ahí sí que no podrem anar tots.
1: No.
0: Això sí que està limitat.
1: Però és,
0: bueno,
1: és una de les curiositats de,
0: sí,
1: la germandat,
0: sí, sí.
1: Tenen el seu bancal, on tenen allí, cuiden les oliveres, i d'allí és d'on trauen l'olivera que ixen el seu tronoanda, i a més d'allí és de on se tallen les branques de les oliveres, que després... és el dia de diumenge de Rams.
0: El diumenge de Rams trauen ells com a bàcul, efectivament. Mm-hmm,
1: efectivament. Així és que, bueno, pues és una tasca més, perquè la germandat no sols ha de cuidar espiritualment, sinó que a més ha de cuidar físicament d'això.
0: Efectivament. Efectivament. I una altra puntualització, perquè encara que siga per a la notícia de la setmana que ve, sí que m'interessa comentar-la en esta, perquè s'acaben els plaços d'inscripció.
1: Uh-huh.
0: I és que el dia 18 d'octubre és el dia del cofrade, però claro, el plaç d'inscripció es talla el dia 12, és a dir, a finals d'este pont. Si les inscripcions, com tots els anys, són a través de les germandats,
1: uh-huh,
0: qui estigui interessat, per favor, que nos encante. Perquè després el dia 13 s'han de passar els datos a Junta Major per a poder organitzar tot el recapte, tot lo de taula, encomanar les cassoles d'arròs i tot això. Continua siguent arròs al forn. El tiquet, per a qui vulgui saber-ho antes, són 15 euros, incluís l'arròs, la beguda, el gasto de taula i el tiquet de la rifa. És a dir, qui tinga interès en acostar-se, en vindre, d'última hora sempre n'hi ha algú, sempre se li pot fer un puesto, però si
1: sí,
0: s'apunta antes, molt millor, per favor.
1: Exacte.
0: Que no mos passe lo de tots els anys, que sempre tenim que estar buscant-li puesto a algú. Però bé.
1: No he mirat la predicció meteorològica encara jo.
0: Xxt, calla! Calla!
1: No, és que últimament...
0: Que molt.
1: Últimament el tenim ahí una
0: calla.
1: Miqueta complicat, però bueno...
0: No, a veure, en principi pareix que estiga la cosa aixina, n'hi ha assemblea el dia 16, ante lo cual en dos días de vista sí que será

0: algo més, més segur per a poder decidir en, dins de l'assemblea, germans majors o la mateixa assemblea, amb la previsió que n'hi haurà dos dies després, què fem? Però,
1: mira,
0: de
1: jo...
0: moment, estem organitzant i estem fent-ho per a que la cosa tiri avant.
1: Jo vaig a dir-te, a mi en guany aquest dia em ve molt mal.
0: Pues, què tenim que fer?
1: No,
0: no a tots podem coses... agradar.
1: És que tenim l'agenda complicada per no, al mes d'octubre.
0: La veritat és que està muntant-se cada gran dia, cada vegada té més coses. Està muntant-se tot molt i moltes vegades uno de triar si va a un puesto o va a un altre. Per
1: no,
0: unes coses
1: clar,
0: o per altres.
1: Que,
0: lo qual,
1: que...
0: No n'hi ha més dies, és el que n'hi ha.
1: Bueno, mirarem
0: però...
1: a veure.
0: És el que... Si igual acabes en el teu compromís i pots passar-te a fer-te una cerveseta o algo, encara que no el quedes a dinar, pues benvinguda seràs.
1: Malament ho tinc, però bueno, tot és qüestió de quadrar agendes i de veure, perquè clar, la meteorologia no sols afecta a la Setmana Santa.
0: Ja, efectivament, ens afecta a tots i els pobres fireros en guany, mira que,
1: mira
0: que ho han passat malament, pobrets.
1: Vaig a que sí,
0: però...
1: vaig a que sí. Però en fi,
0: mira que ho van comentar.
1: Que mira, sí, però bueno, és lo que és lo que té quan tens una fira que està muntada tot a l'aire lliure, pues estes coses solen i poden passar. Però en fi, què li tenim que fer? Coses de l'horatge.
0: Efectivament.
1: Alguna qüestió més?
0: No res, recordar simplement que el Dia del Cofrade és una recaptació de fons bàsicament per acció social, vale? Tot el que es recapte ve per els tíquets, ve per la barra, ve per la rifa, ve per el mercadet que es posa pel matí al voltant de tot allò. Recorda la gent que és per acció social. Qui no estigui apuntat perquè té compromisos o té altres coses, però tingui un ratet per acostar-se, pues tot el gasto que puga fer en aquestes coses va una vidriola molt ben destinada, com és l'acció social de la Setmana Santa, i animar a tota la gent a que ve perquè es queda a dinar o ve perquè simplement està passejant. Esperem que faci bon horatge i que la gent pugui desplaçar-se, que s'acosti, que consumisca i que beneficia l'acció social.
1: Perfecte, doncs ja ho saben. Eixa és la proposta, per cert, com a curiositat. En eixe mercade que posen sempre n'hi ha coses molt interessants.
0: N'hi ha ja curiositats. N'hi ha...
1: Ximo Lasso, gràcies, fins la setmana que ve.
0: A vosaltres.
1: I nosaltres anem a fer un breu alt en el camí, uns bons consells i mos anem en la receta de la cocina al dia.
2: Tu cope más cercana está en el 90.6 FM. Estar informado.
3: Cuando nada te detiene al volante del nuevo Toyota Yaris Cross Hybrid, ¿hasta dónde eres capaz de llegar? Disfruta de la ciudad a bordo de este SUV de diseño renovado gracias a su avanzada tecnología híbrida. Nuevo Toyota Yaris Cross Hybrid. Preparado para ir más lejos. Descúbrelo en la red Toyota de Valencia. Más información en toyota.es.
4: Los jueves tienes una cita, ¿cómo lo ves? En Isabel Playa Gandía cocinamos a fuego lento cada jueves el puchero. Si buscas ese olor de antaño, ese caldo con medallas que se corta y ese tocino, esa carne, los garbanzos con verdura del terreno que se deshacen, no te lo pienses más. Cada jueves tienes una cita con los sabores del recuerdo en Isabel Playa Gandía. Unos preguntan aquello de ¿sabe usted qué es lo que quiero? Ya puedes contestar, comerme en Isabel Playa, un buen puchero. Estamos en calle Mallorca 22, teléfono 673-013795. Los jueves, puchero en Isabel Playa Gandía.
5: Universitat Sènior al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Si tens més de 50 anys i ganes d'aprendre i viure noves experiències, apunta't a la Sènior de la UPB. Encara queden places disponibles per al curs de dilluns i dimecres de 4:30 a 7 de la vesprada. Egiptologia, salut, astronomia i molt més. Tot impartit al campus de Gandia de la UPB. Més informació i inscripcions a gandia.upb.es.
6: ¿Sabes lo que es mandala? Mandala es primera línea de playa. Mandala son pizzas hechas al horno de leña espectaculares. Mandala es disfrutar de la playa a cualquier hora del día. Mandala es tomarte un cóctel mirando al mar. Mandala es pura vida. Síguenos en nuestras redes sociales y entérate de todo. Mandala, Grupo Les Dos Yunes.